Aquests són els nostres consells. Tuberies netes. Perquè les tuberies de que vostre estiguin netes i la grasa que s'acumula dins elles no redueixi l'espart de l'aigua, tireu una vegada a la setmana dins els desaigües una escudella de soda, de sifon i una altra de vinagre. Poseu el tap i deixeu que actuï uns 10 minuts. Després, deixeu que corri l'aigua calenta. Si sou constant, no tindreu mai problemes d'embossos.

coneguem les nostres dites i refranys. Primer és en Roc que els seus fills. Significa que cal mirar primer per si mateix que pels seus parents.

0: Miri, sóc mon Pere Antoni de Llumulló.
1: Hola, sóc Patxi Xurica.
2: Lourdes de la Gruta.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer. A Ràdio Murta l'assessoram i aconsellam sense cap compromís. Ràdio Murta, Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21.

Aquests són els nostres consells. Cabells electrificats. Heu notat que els vostres cabells estan com electrificats? Per eliminar aquesta electricitat en poc temps, tan sols heu de passar per tots els cabells un mocador de seda. Ha de ser de seda natural. I després podreu pentinar de ben nou sense problemes d'electricitat estàtica.

Hola, Manu Blanco, som en Jaume Sureda. T'ho vull donar les gràcies per tot el que fas, per la nostra música, per nostres oients i per tot el mallorquinisme que mos escolta des de qualsevol lloc de la illa i de les illes, per tot el balearisme. Així que t'envio una ferrada molt forta, a mi meu, una passada molt forta i molt bona feina. Gràcies, guapo.

coneguem les nostres dites i refrains. Saigo cau allà on és més avall. Vol dir que la justícia dels homes sol caure damunt els pobres i sempre sol trobar excusa per als rics.

0: Web, com va? Soc Miguel Montoro i des d'aquí vos man un saludo a tots els joients de Ràdio Murta. Avi, doi, adeu!
1: Encara record jo quan mon pare em compra aquell

Canate ja, ja n'estic cansat de guiris, de cançons de petxenga per el cap del més cobrat. I en la meva llengua autòctona començar jo a composar. I mirau-vos quina cosa la gent me comença a escoltar. I ara ja n'he fet 40, així segueix cantant. Potser no faig tanta

0: Som d'Andreu de Sant Anau.
1: Soy Ana de Palma.
2: Son Ani de Son Cotone.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per

Recordi que per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.

Aquests són els nostres consells. Mostassa cremosa. Si vos ha quedat un poc seca la mostassa, no vos preocupeu i, per suposat, no la tireu en els fens. Tornarà a estar en el seu punt si la mescleu amb unes gotes d'oli d'oliva i vinagre i una mica de sal prima. No tan sols vos quedarà bastant cremosa, sinó que, a més, guanyarà en gust.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.
1: Sintonitzeu Ràdio Murta.

estic resignat. Oh sí, crec que li he de tornar aquest mal. Jo tenia un baló, me'l va comprar mo mare en el mercat

0: Sona Paquita de Palma.
1: Som en Pep de Sant Cervera.
2: Som en Pep Antoni i Gomila de Montserrat.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Aguacates. Perquè la popa de l'aguacate no perdi el seu color verd, basta que la unteu amb oli d'oliva o llimona.

Som-me d'operatiu, us recomano tocar que escolteu Ràdio Murta, la ràdio de la bona música i de la bona companyia, amb Manu Blanco.

0: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
1: Con encarna de Porto, ¿no?
2: Soc la Laura, des de Ripoll troco.
3: Si Antonia de Santa Maria.
0: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Rajoles de fang. Encara no heu trobat un bon producte per fer netes les rajoles de fang? Proveu a mesclar dins un poal 4 litres d'aigua, mitja escudella de carbonat i dos taps de detergent neutre per fer netes les rajoles. Fregueu i notareu que queda molt més net i el seu to ressalta més.

ni superiors. Som iguals en drets i valors. No se't tanca menys preu ni opressió. Volen respecte i llibertat d'expressió. Som dones i homes de coratge, de força, de lluita i de saviesa. Som persones amb un missatge.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta, restaurant Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo i Compro Oro Plaza Progreso.

0: Aqualand te estrena dos nuevas, vertiginosas y trepidantes atracciones, Kukulkan y Huracán, solo para los más atrevidos, dispuestos a desafiar los retos más extremos. Ven a seguir descubriendo la transformación del parque y atrévete a sentir experiencias únicas en familia o con amigos. Además, con las zonas infantiles renovadas, para que los más peques lo pasen en grande, ante el imponente Dragoland. Recuerda, este 2026, un nuevo Aqualand El Arenal te está esperando. Som Manu Blanco i vos espero tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a Sabanta, restaurant Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo y Compro Oro Plaza Progreso.
3: Perderte en Azores sin perderte nada. 8 días desde 970 euros, incluidos vuelos más hotel más traslados. Reserva ahora en tu agencia de viajes Azul Marino en 900-373-610 o en azulmarino.com. Azul Marino, New Travel.
4: Hola, bon dia, Manu, bon dia, Vicente, de la Ràdio Murta. Són ells i d'Inquia. M'agradaria escoltar, t'estimo i t'estimaré, i una fortida làgrima per un Plácido Domingo. Entonces, la dedicaria, com sempre, en Antonio Barceló, en el senyor Tomàs Navarro, senyor cosina, senyor germana, en Maria de Petra, després el senyor Miguel Blasi, en Carmen, després en Maria Magdalena de Santanyí, Carmen de Sant Serra, un besito, la tia de Sant Oliva, en Francisca de Menorca, després en no sé, l'únic que la volia dir que no me'n record. No, que no me'n record. Bueno, ja l'he de dir que dia. I després de Esquinal 4, en el senyor que, romàntic del Vespre Talisman, i bueno, pues ara no me'n record en Sequer de Sant Oliva, no me'n record, i en Toni de Lloret. Aquesta dona sempre, no me'n record, ho tinc apuntat, però no ho vaig. Bueno, bona demà, no. Pues fins un altre, un besito, moltes gràcies, un besito pels teus fills també, i per tu, per supuesto. I moltes gràcies, mano, fins un altre. Gràcies, moltes gràcies. Adiós.

0: Aquest dissabte 20 de juny a les 8 del vespre vine a celebrar la gran festa de final de curs de l'associació Gent Gran Ses Torres. Gaudeix de les exhibicions de ioga, gimnàstica, sevillanes, ball de bot i ball en línia i viu una nit especial amb música en directe amb José Herreros. Una vetllada plena d'amistat, cultura, il·lusió al local social Ses Torres, al Coll d'en Rabassa. L'associació Gent Gran Ses Torres, un any més compartint amistat, cultura i il·lusió.
1: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
2: Bon dia, Manu. Som la Maria de Petra. T'he cregut per veure si demà, dia de nou, me podràs posar un disco, una cançó, el que tu vulguis, d'en Tomeu Penya. Espeu se banyant a dins d'un riu. I l'he de dir que nena meva, home, que tots els que criden a Ràdio Murta. Llavors, una de Manolo Escobar, un popurrí, també per ell, per demà, que fa un mes que se va morir. I te demano, si per favor, demà ho me pot posar. Jo l'escoltaré perquè no me n'aniré de canostra, però escolta-la. M'he de dir tot a ell, amb molta pena i amb molta enyorança. Gràcies per posar la mà, si pots, per demà. I l'he de dir que en Francisca de Menorca, bé, en Nati de Sant Oliva, en Coloma de Sant Oliva, en Miquel d'Esport i Xol, perquè ja s'ha canviat i no, però ja sap qui som, i en Tomàs Navarro, i a la companyia d'en Tomeu Barceló. A tu, en especial, i a tots els que criden a Ràdio Murta, en Francisc, en Lluïsa Dinca, en Maria de Campanet, en Maria Antònia de Llum Major, en Joana i en Pep de Campos, en Maria Magdalena de Sant Pagí, a la Madonna de Font de la Ràpida, i a tots els que criden a Ràdio Murta. Llavors, la Petra Anabel Tiana, a sa mare, en Francisco Monàs, la seva dona, en Martí Caramella i la seva dona, i en Francisca, la seva filla, i en Abel del Brollador, i en Bernat, i en Marga, i en Carles del Brollador, i a totes que criden a Ràdio Murta, en Maria Camundina, en Francisca Tanjona, i en seu home, i en Maria Antònia de la Carnisseria, en Magdalena de Sant Guineu i en Catalina, en Mateu Beassa i la seva dona, en Miquel Cotó i la seva dona, en Maria i en Simó, en Valentina de Petra i en el seu fill en Pedro, i a tots els que criden a Ràdio Murta, i a tots els meus fills. També vol dir que ells que l'estat tenen molta pena de la mort de son pare, a tots i els meus nets a tots. Però que es veu de tots i així sabem que són jo que ho vol dir. I gràcies, una passada molt fort. I per tu, ta mare i la teva dona i els nens. I una passada, molt forta per tu. I pot ser per demà divendres, que farà un mes que se va morir. Sol demà, per favor. I Francis, jo me baixo aquí per telefonar. Perquè no hi ha el programa, no sé per què ni per què no, però vaig telefonar i no hi ha el programa. Adéu.

A cada millor, hi ha un lloc on el foc xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, can sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.

0: Restaurante Can Gefat. Disfrute de la mejor cocina mallorquina como siempre, con buenísimas carnes y también pescados a la brasa, como lubina y pincho de merluza, entre otros. Excelente paella mixta y de mariscos. Y también menú casero diario. Restaurante Can Gefat. Carretera Manacor, teléfono 971-74-26-62. Can Gefat.
1: Vols impulsar el teu negoci, fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? A Pimen treballen al teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Pimen. Junts som més forts. Ets una Pime? No ho dubtis. Ets Pime.
2: Disfruta de navegar con Cruceros Aída del 26 de noviembre al 3 de diciembre por el Mediterráneo, del 3 al 12 de diciembre Canarias, del 20 al 27 de diciembre Navidades por el Mediterráneo, desde 735 euros. Viajes con Tiki, 50 años viajando por el mundo.
3: Hola, bon dia, Manu. Som en Miquel de Palma. Aquest de sentir la cançó que havia demanat i per la tanta de moltes gràcies. El que passa és que no he pogut sentir, no sé si ho heu dit, el títol de la cançó i qui la interpreta. A veure si me la pot tornar a posar pel divendres. T'ho agrairia molt i que també me diguessis el títol i qui la interpreta. La dedico a totes les persones que se troben soles i a tots els oients de Ràdio Mutes. La cançó és la que diu "Ya lo perdí todo, ya me quedé solo". Vale, moltes gràcies, Manu.

0: Ateneu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.
1: Hola, bon dia, Manu. Bon dia, Ràdio Murta, Sant Àngela de la Torre. Aquesta vegada voldria que escoltàssim El tiempo eres tú. D'Anna i Joni, que són uns que varen cantar una temporada i després ja se varen aturar a cantar. Bueno, i la dediquen a l'Inita Moroi, a Encarna i Fina, a Ana Maria Roca, a la senyora Francisca de Menorca, a la Nati, a la tia Antonyita, a en Jordi i na Paula, a en Toló i na Rosota, bueno, tots els que escolten, no sé si ha dit la senyora Francisca de Menorca, la Nati, i bueno, espero que estigueu tot bons, cuidau-vos molt. Salut. Gràcies, Manu.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venta, restaurant Vini Comprat. Prat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo i Compro Oro Plaza Progreso.
3: Els estius, ses berenades, ses excursions...
4: Canvien els anys, però hi ha coses que sempre queden. Kelly, tot una vida compartim moments.
5: Bon dia, Manu. Som la Joana de la Cabana de Sant Pere. I te volia demanar pequeña flor. Vale? I la dedico a la meva neta. Que passat demà farà festa, que no marina. Però te'n demanaré una altra per aquest altre dia, vale? Gràcies.

0: podeu pensar renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllan 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllan 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.
1: A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Son Mut Nou, t'hi esperam.
2: Andratx ja està de festa. Arriben les festes de Sant Pere. En setmanes plenes de concerts, activitats populars, cultura, esports, propostes infantils i moltes sorpreses més. Surt al carrer, participa i gaudeix de la festa gran del poble. Consulta el programa complet a la web de l'Ajuntament d'Andratx. T'hi esperam.
3: Hola, bon dia. Soc Maria Vinca. M'agradaria per divendres, si pogués això, que dedicar una cançó a la meva neta Catalina, que com breu diu menja. La cançó que m'agradaria escoltar és Su primera comunió d'un Juanito Valderrama. I si pot ser, si una pot posar a primera hora o de les 11 o això. Vinga, moltes de gràcies, nano.

0: Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 des migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
1: A nadie le gusta esperar, ni ducharse con agua fría, ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
2: Bon vespre, Ràdio Murta. Mira, som el Francisca de Menorca. I voldria, si passés per dia de nou, la cançó. Los amigos nunca se olviden. Perquè me penso que dissabte és, si no vaig errada, dissabte és Sant Lluís Gonzaga. I voldria felicitar, si és que és aquest dia i si no queden per felicitades, de Lluïsa Tinca, de Lluïsa de Campanet, en Lluís de Manacor, en Lluïsa de Felanitx. I la cançó aquesta que te dic, los amigos nunca se olviden. I de passo, una Maria Magdalena de Santanyí, en Lluïsa de Rafalnau, en Maria de Palma, en la Fina de Sant Serra, en Àngela de sa Torre, en Anati de Sant Oliva, en el senyor Tomàs Navarro, en Neus de sa Pobla, en Miquela de Felanitx, en Antoni de Lloret i senyora, en Miquela de Felanitx, i per tots els que escolten Ràdio Mota, si pot ser per divendres, perquè me pesca dissabte, és Sant Lluís Gonzaga, i si no, per dilluns o quan cregui bé. Bon vespre i moltes gràcies.

0: Protegeix la teva casa i segona residència amb alarmes Trablisa, l'alarma líder, sense quota d'alta i amb el nostre exclusiu servei d'intervenció immediata en bases estratègicament distribuïdes a les illes per una ràpida intervenció. Aprofita ara la nostra oferta de 10,20 euros al mes i va inclòs els 6 primers mesos. Instal·lació gratuïta el dia i hora que vulguis. Crida al 900 535 961 o entra a alarmestrablisa.es. Trablisa, 50 anys protegint allò que més li importa.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
2: Hola, Manu, bon dia. Era per dedicar-li una idea, sí, mare de Martí. Bueno, suposo que ja mos coneixes, ja som com a, de sa família. Era per dir-te que li dedicessis les paraules a la meva amiga, que avui pues, fa anys. I, bueno, Maria José, espero que seas molt feliç. Tu sabes que som molt amigues i el dia d'avui és molt especial. No tot el món hace cada dia 60 anys i és pues, un cielo, és un àngel. Así es que vamos a celebrarlo esta noche, pero quiero que seas muy feliz aquí delante. Y quiero poner amigos para siempre, en este caso amigas. Te quiero un montón, lo sabes. Me estoy quedando un poco ronca, pero bueno, lo que hay.

Aquest juliol vine a viure les festes de Sa Coma. Música, dimonis, batucades, rebel·les i sa popular nit multicultural ompliran els carrers de festa. A més, si ets artista i vius a Mallorca, participa a la quarta edició de Sa Nit de l'Art al carrer i mostra el teu talent. Informa't a la web de l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Escardassà i tens fins al 30 de juny. No t'ho perdis, t'esperam.

0: El teu moment s'ha convertit
1: en una llum.
0: Agafa força, partirem junts fins on mos dugui aquest impuls.

0: en Jeroni, de les Meravelles, d'aquí de Serenal.
1: Són en Tanyi de Lloseta.
2: Me llamo Enrique, de Llummajor.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta...

Aquests són els nostres consells. Ferro ben conservat. Podreu eliminar les petites taques de rovell deixant-lo en remull en gasoil. Tal vegada hagueu de fregar amb un fregall de metal. Finalment, fregar amb una espelma de cera.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gama alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: ¿Has dejado de sonreír como antes? ¿Evitas masticar ciertos alimentos o salir en las fotos? Con más de 15 años de experiencia en rehabilitaciones Full Arch, el doctor Stanislao Planas ayuda a recuperar dientes fijos incluso en pacientes con poco hueso y casos complejos. Pide tu valoración sin compromiso. Clínica Dr. Stanislao Planas. Devolviendo sonrisas.
2: Vinicanello. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanello. Relax, sabor i ambient a cada plat.
3: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000 creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
4: Coneguem les nostres dites i refranys. Qui alça l'anca perd la banca. Es diu quan un s'aixeca de la cadira i la prenen a la gent.

0: de sorra que s'entén enverveïnat.
1: El seu home és un bandarra, tot el dia va vengat.
0: I deu fer que fuma porros.
1: Una bona l'ha armada,
0: ha enganxat la filla d'esbola i l'ha deixat embarassada.
2: Què vol dir? Això va.
0: I no ho sé.
1: Això m'han dit.

0: En el Cali de Soya.
1: Son Isabel de San Cuevera.
2: Me han Renat de Son Ferrer.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
2: Disfruta de navegar con Cruceros Aída del 26 de noviembre al 3 de diciembre por el Mediterráneo, del 3 al 12 de diciembre Canarias, del 20 al 27 de diciembre Navidades por el Mediterráneo, desde 735 euros. Viajes con Tiki, 50 años viajando por el mundo.
3: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma, ponemos sombra donde más la necesitas.

Aquests són els nostres consells. Fora formigues. Si les formigues ataquen les vostres plantes, perquè no apareixin més, recordeu rodejar regularment la zona d'enterra d'escocials en suc de llimona, sobretot a les èpoques en què més abunden les formigues.

coneguem les nostres dites i refranys. Les figues i els amors, les primeres són les millors. El primer amor provoca sentiments més forts que els altres.

Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

0: Són de Baix Riera i habito a la font de Can Picafort.
1: Anna Cati de Palmanyola.
2: Con Anna de Santa Eugènia.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Sabíeu que el Prat de Sant Jordi és la zona pantanosa de Palma que va començar a aixugar-se l'any 1835?

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: Els estius, ses berenades, ses excursions...
3: Canvien els anys, però hi ha coses que sempre queden. Kelly. Tot una vida, compartim moments.
4: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

Aquests són els nostres consells. Piles que duren més. Per aprofitar en el màxim les piles, quan comencin a fallar, les poreu dins paper d'alumini i les deixeu 24 hores dins el congelador. Així se carregaran de ben nou i les podreu tornar a utilitzar durant un temps.

coneguem les nostres dites i refranys. Una mà renta a l'altra i totes dues la cara. Fer favors afavoreix la mateixa persona que les fa.

Forn de Sagreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sagreu, tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sagreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: Fent camí, ses coses d'Esgüell, a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
1: Així és, molt bones tardes. Què tal? Com estàu? Com estàu? Aquí un servidor, el teu amic Manu Blanco, i gràcies per escoltar l'emissora més escoltada de Mallorca, que he de fer que ho digui jo directament, però és així tal qual. La 88.4, 104.2 a la zona nord, i a Menorca mos podeu escoltar la 90.8. A qualsevol banda del món, la pujada que hem pegat online via internet per streaming, en l'aplicació també de Grup 4, a www.grup4.com. Ses coses d'Esgüell, fent camí. I mira que nosaltres xerram de ses institucions, de marques, d'empreses. Però és que Eroski, Eroski és Eroski. Ja ho dic obertament, i a Ràdio Murta ho he dit moltes vegades, jo som client d'Eroski de tota sa vida, de quan era xip, i a part que me contava en Xisco Boussà, el president d'Esgüell, diu, és que Eroski és part dels primers que ens han ajudat i col·laborat de fa molt d'anys. I tenim nosaltres aquí en els estudis en Joana Manresa, qui és la responsable de relacions institucionals d'Eroski. Joana, molt bones tardes i benvinguda.
2: Bones tardes, Manu.
1: Què tal, com estàs?
2: Molt contenta de venir, la veritat.
1: Jo tenia ganes de conèixer-te i tenim amics en comú. I me consta que ets una gran professional.
2: Ai, gràcies.
1: Sí, sí, sí, jo ho sé de gent en la que tinc tota la meva confiança. I encantats, i com te deim, estàs a Cateu, aquí a Ràdio Murta, i el que és Canal 4, que som Grup 4.
2: Moltes gràcies, encantada.
1: Com me deia en Xisco Boussà, de les primeres marques, empreses que se varen sumar i varen pujar en aquest barco va ser Eroski.
2: Jo crec que fa més de 30 anys.
1: Ja me diràs.
2: Que col·labora Eroski. El que has dit antes, que antes era SIP, col·labora en sa pujada o ell, en sa pujada en el Juc a Peu. Inclús jo record, quan vaig començar l'empresa, que ja fa moltíssim d'anys, era una de ses coses, és una fita que tenim, bueno, a començament d'agost, sa pujada o ell. I és vera, ens sentim molt identificats, sa pujada en Esgüell és una cosa super mallorquina, i, bueno, com Eroski, és dir, estem completament units.
1: D'això en xerràvem, a micròfon tancat, si me permets que ho digui, i estava xerrant de que el nostre eslògan, que som aquí, a Ràdio Murta, inclús amb el barbarisme de lo nostre, però sí que mos agrada, i Eroski és, jo t'he dit, jo som client d'Eroski sense cap dubte, i és perquè és proper, molt de producte local, sí. Molt de producte local, que això s'agraeix molt.
2: Sí, en el final és la nostra forma de fer feina. El producte local és la part central de tot el que són, és tot el que venem. És a dir, tot el que puguem vendre de producte local ho venem. I no en venem més perquè no n'hi ha més. Perquè si no, en vendríem més. I és el que ens fa diferents igual a altres empreses o altres tendes. Sí, vull dir, sí, sí. Nosaltres, producte local.
1: Però xerrant d'Eroski directament, de tota la vida, és a dir, si jo vull, ja no te diré, ara tu saps la circumstància, a part de que tu estàs també va fer d'eco, el tema de la llet, el tema de tal, però qualsevol cosa que jo sapi que hi és d'empresa mallorquina o balear, ho trobaré a Eroski.
2: Sí.
1: Sigui el cafè, sigui qualsevol beguda, sigui menjar, el que és el quilòmetre zero és una màxima per vosaltres.
2: Efectivament, és a dir, nosaltres ens basem en això. Primer, producte quilòmetre zero, i quan ja no podem arribar en tot el producte quilòmetre zero perquè tenim una, és a dir, a Balears hi ha una mancança, efectivament, és impossible aconseguir per tota la població quilòmetre zero. És quan ja després tenim altre tipus de productes que no són quilòmetre zero, però la nostra finalitat és aquesta, tot que sigui d'aquí.
1: Molt bé. Joana, com tu has comentat, si fa més de 30 anys que participau, jo, si no m'equivoc, en Tolo Güell, el fundador, va fer de relacions públiques, de lo que era el SIP.
2: En Tolo Güell era relacions públiques del SIP.
1: T'imagines?
2: Va ser de les primeres persones que jo vaig conèixer a l'empresa.
1: I... Però tu ja hi eres.
2: Jo vaig fer feina amb en Tolo Güell.
1: No pot ser. Sí, la joveneta sí, que ets, sí, no me surten els comptes.
2: Jo, Eroski Duc, uns 29 anys.
1: Fixa't.
2: Sí, vaig començar fent pràctiques en la universitat, estic acabant la carrera, i el director de Recursos Humans en aquell moment, que era el senyor Samora, pues me va acollir per fer pràctiques un estiu, quan vaig acabar la carrera, vull dir, vaig començar a Recursos Humans.
1: És a dir, vas fer les pràctiques i ja vas quedar allà?
2: Sí, vaig quedar allà. Sí, sí, sí, sí, sí.
1: És a dir, tu sí que dius, tota la vida tu sí que pots xerrar som, sí. en coneixement de causa.
2: Efectivament, he vist tota l'evolució de l'empresa, som SIP i ara som Eroski, però sí, jo som de les que va començar seguint SIP. I en Toro Güell, pues, un senyor encantador, era...
1: Entranyable, eh?
2: Una passada. Mira, te contaré una anècdota.
1: Sí, per favor.
2: Era molt carinyós, a més, i mai se'n recordava del nom. I a totes mos deia Blancaneus. I així quedava superbé. I nosaltres deia, ai, Blancaneves, quina cosa més guapa, no? I és perquè mai se'n recordava contra nomies.
1: Se'n recordava de tu, però
2: claro,
1: no és el nom.
2: Claro, efectivament, el nom...
1: Blanca Neus, que bo, que autèntic.
2: Sí, sí, sí.
1: I doncs jo et dic una cosa. En Tolo Güell és en Tolo. Mm. Era en Tolo, el cel sia, però la bona feina, de tot cot ho dic, que du aquest darrer president en sa seva directiva i amb el que ell està tan orgullós, més de 100 voluntaris de lo que és el grup Güell, una feina fantàstica. A part, han sabut juntar, com tu saps bé, institucions que, en aquest cas sí, però tal vegada que en algun moment no tenen el mateix color polític o el que sigui, però sí que van de sa mà a una, que és, com tu has dit, aquesta fita, com és la marxa d'Orgüell i Capeu, que enguany és dia 1 d'agost, 17 d'agost, però que és una autèntica passada, no?, perquè tothom, amb els cossos i forces de seguretat de l'Estat...
2: Cada any hi ha més gent apuntada.
1: Sí.
2: Això te demostra que funciona moltíssim. A més, és el més representatiu dels mallorquins, vull dir, una pujada en el lluc, ha de ser així. I és veure que en Francisco fa una feinada, perquè a vegades m'envia un WhatsApp a les 4 del vespre i dic, aquest senyor no descansa mai, en Francisco fa una feinada.
1: Pensa que ell era del món del peix.
2: M'ho ha dit, sí.
1: I els que han tingut peixateries i demés... Ja me diràs ni quina hora s'aixequeven, és com els forns o antes.
2: Sí, sí, fa una feinada. I és vera que ha fet un equip de molt de voluntaris que ho ha muntat molt bé. Amb això li hem de donar l'enhorabona.
1: Està superorgullós i té motius, perquè a part senten els colors, senten la camiseta, i el que t'he dit, i gent de distintes ideologies o tal, en aquest cas van a la mateixa, que avui en dia,
2: amb el
1: panorama nacional, internacional, com vulguis dir-ho, és molt difícil.
2: És molt difícil, però ja ho ha aconseguit, això és cert, vull dir...
1: Molt bé. Per cert, que estem encantadíssims amb Eroski, perquè demà dissabte sereu a la gran trobada de Ràdio Murta, que també ho volia comentar,
2: sí.
1: I que amb molt bon vi, que és d'aquí, de la terra, d'Eroski, i també bon formatget.
2: Claro, tot quilòmetre zero. Per celebrar pues, un dia especial, per supost. Eroski i Bolsa.
1: M'encanta. Bé, ara més que mai. Com està la situació ara mateix, Eroski, en tantíssimes tendes? Jo t'ho he dit, i jo, mira, te faig la falca. Jo no fall a ser Eroski a Sant Verí, i perquè m'encanta tot. Tot és tot, de dalt a baix. Però la situació ara mateix de l'empresa d'Eroski, que ha evolucionat tant en tant d'anys de...
2: A veure, nosaltres estem contents, també és que feim molta feina. Són quasi 3.000 treballadors a Balears.
1: Mare meva!
2: I el que estem xerrant de lo que és producte local i tot això, ara comença amb les campanyes de la nostra terra. I feim una presentació tant a Mallorca com a Menorca com a Eivissa, perquè clar, no és el mateix el producte local de Mallorca que és de Menorca que és d'Eivissa, perquè cadascú vol el seu producte local.
1: Està clar.
2: I ara estem aquests dos mesos, antes de que comenci l'agost, fent les promocions d'aquest producte local, a cada una de les illes. I en el final es veu que Eroski és una gran empresa, però una gran empresa formada per petits supermercados que serien de proximitat, perquè som supermercados de barriada. N'hi haurà qualcun que és un poc més gran, però la nostra filosofia és supermercado de proximitat, no? I veuràs que quasi cada barriada hi ha un supermercat i els tamanys són molt diferents, perquè ens hem d'adaptar a lo que hi ha a cada puesto, no? Pues la veritat que és un orgull fer feina a Eroski, després de tant d'anys. Som un exemple de que estic contenta on faig feina i que els valors que defensa pues estan molt relacionats o estan superalineats amb el que jo penso. El tipus de producte que se ven, la forma de fer feina en la gent... Vull dir, jo estic contenta on estic.
1: I tens motius, i si fa tant d'anys que hi ets, i jo tenc claríssim, i ho sé, en les possibilitats que has tingut tu personalment d'estar a qualsevol altra banda, és per alguna cosa, és per qualque cosa. Conta-mos, vosaltres, Eroski, a lo que és la marxa d'esguell a Lluc a Peu, de dia 1 d'agost, i després també que participau a altres iniciatives amb el grup Güell, en aquest cas, com col·laborau?
2: Normalment és un producte. Solen ser les fruites, aigua...
1: El que se diu és l'avituallamiento, no?
2: Efectivament. També en el que són els números,
1: dorsals.
2: Els dorsals,
1: sí.
2: Participam amb això. Però principalment, nosaltres quan col·laborem sempre som producte.
1: És un producte i allà on hi ha les paradetes...
2: Efectivament.
1: Que fa falta.
2: Sí, perquè són molt de quilòmetres.
1: Són molt de quilòmetres i fa calor. Malament seguir vespre.
2: Aunque tinguis moltes ganes, cansa.
1: 1 d'agost.
2: Sí.
1: I feis una col·laboració, una participació fantàstica i, com t'he dit, me consta perquè avui mateix xerrava amb en Xisco Boussà i na Joana Manresa, que és en Xisco, na Joanata. La veritat que està encantadíssim, igual que tots nosaltres, jo. T'ho dic sincerament, jo quan faig publicitat a Ràdio Murta, jo disfrut perquè estàs fent publicitat d'algo que t'agrada. De vegades has de fer publicitat per ja saps com és això, el tema comercial tal, no coneixes aquell restaurant o aquella agència de viatges, però bé, en canvi, si ho coneixes i t'agrada...
2: És que en Francisco ho viu molt. És que és molt Francisco. I fins que no aconsegueix el que ell necessita, doncs pues, ho lluita. I això també se valora.
1: Això se valora. Has de valorar la bona feina que, ja me diràs, jo m'he quedat així 3.000 empleats, més o menys.
2: Sí, i quan ve temporada alta, doncs pues, som un poc més, no? A més, el que tenim nosaltres d'especial és que som, ja des de CIP, som una empresa que hi ha molta família junta. Allà som, o sa dona, es fills, és a dir, som molt familiar. És increïble la quantitat de parentescos que hi ha dins la nostra empresa.
1: Això fa més nostre encara, més...
2: Sí, inclús de la meva generació, jo crec que hi ha un percentatge tan altíssim i a vegades em plau broma de, ostres, quan ens jubilem, uf, hauran d'aconseguir un munt de gent. És vera que ja no serà el meu problema, no? Però és vera que a la meva edat vàrem entrar un munt de gent en aquells moments.
1: I hi són avui en dia. Això diu molt. Això diu molt.
2: Hi ha molta gent, hi ha gent que conec, bueno, fa 30 anys que conec aquesta gent, que fa feina amb ells.
1: Però anem a veure, així com, i com he comentat, tu que estàs vinculada també amb Afedeco i demés, jo quan les noves generacions han de tenir oportunitats, han de tenir tal, totalment d'acord, però jo quan veig gent fent feina, jo t'ho dic així, jo quan vaig en el meu Eroski, bé, em vaig un parell sempre, no? Perquè també vaig a un més petitó que ja passa les badies i per proximitat.
2: Sí.
1: Però jo que m'encanta és de Sant Marí, jo m'encanta veure la gent veterana, per dir-ho d'alguna manera, perquè saben, o sigui, són professionals, però professionals per això mateix.
2: Penso una cosa també, a la meva empresa, que ja dic meva, perquè és part meva.
1: Sí,
2: t'ho sents
1: així, eh?
2: Sí, la promoció sempre és interna. És a dir, nosaltres no contratarem a ningú per ocupar cap puesto d'un pont més alt que vengui de fora. És a dir, tothom comença de baix i tothom va promocionant.
1: Ah, que bé.
2: Per la qual...
1: Veus, això no ho sabia, ho desconeixia.
2: Els jefes de tenda que tu veus han començat com a caixers, reponedors, igual han estat a seccions. Inclús els jefes de venda, de zona, o els jefes de personal. N'hi ha moltíssim que venen de tenda. Què passa? Que així coneixes el que està el dia a dia.
1: De baix.
2: Efectivament. I comprens molt més el que es dirigir un equip o també, perquè saps exactament
1: perquè
2: quina feina se fa.
1: Tu has estat en aquell lloc. Jo això, fixa't, ara me ven el cap que alguns amics polítics de distints colors i que dic, ostres, aquest ha pujat fins aquí i m'agrada perquè... va ser regidor, va ser concejal, va ser balla, tal, i ara està aquí i diu, però aquest coneix els problemes de baix, eh? Des veïnat que te diu, tinc aquesta rajola fotuda.
2: Efectivament. Això en el final és un aprenentatge de vida que te fa que la feina la facis molt millor i a més comprens molt més com dirigir un equip. les necessitats que tenen, els problemes que hi ha cada client. Fer feina a tenda és complicat, en el final. És molta feina i nosaltres a damunt tenim el doble de feina. Per què? Perquè a part de vendre producte, també som molt solidaris.
1: Sí.
2: Les nostres caixeres han d'oferir productes perquè fan campanyes cada any contínuament per ajudar a la gent més necessitada. Des del Mide Sonrises, a Menorca fèiem amb persones amb discapacitat de Menorca, a Eivissa Sabós... Vull dir, contínuament tenim campanyes, amb Projecte Homo...
1: És que m'agrada tot perquè jo, per exemple, no m'acosta res quan paguen targeta i quieres donar tal per a la causa solidària...
2: Et sentim solidari.
1: Exacte, i... No sé.
2: Et sentin solidari, ajuda...
1: Això és implicació d'Eroski.
2: Sí. Ajuda moltíssim et sentin solidari, perquè en el final és 0,10, 0,20 cèntims per compra i cada mes va dedicat a una entitat social i ajudar-me un munter. I no te'n dones compte. Són 0,10, 0,20 cèntims.
1: Que no te'n dones compte.
2: No te'n dones compte.
1: I s'ajuda arriba i, i és bona. I a part, jo, per exemple, ja t'ho dic, quan vaig, te salen vales. Jo fa anys no li prestava atenció a casa en això.
2: No, les has de mirar en les vales i, a més, les has de fer...
1: I ja tenus un pico, eh?
2: Claro, efectivament. Això és el que volem, que els nostres clients fels pues, tinguin aquest tipus d'ajuda, també. Efectivament. Els nostres clients són molt generosos perquè col·laboren en totes les entitats i les nostres caixeres i el nostre personal de tenda fa una feinada oferint aquest producte. És a dir, li s'han d'agrair perquè fan molta feina.
1: No, i a part que estan pel client.
2: Claro.
1: Perquè com que ja te coneixen de tal... Oye, que sepas que tienes esto, eh? O sea, que és... No tinc res, passem de puntilles. No. Aprofita-ho i dius, ostres, tu no vols dur ara? I dic, que bé, mira. Jo me n'he duit, ja que sé, fins una pella. I me n'he duit, sí, una passada.
2: Sí, la veritat que sí. Hi ha molta implicació. En el final ho duim a l'ADN, no? Per això te dic, som més de barriada... perquè coneixem els nostres clients, perquè tenim una atenció molt personalitzada, perquè creiem en les accions socials, perquè ens agrada el que fem.
1: Molt bé, i ara he vist que, afortunadament, pels que fem molta feina entre setmana, els diumenges puc anar a un grapat d'Eroskis a comprar, que jo m'adona sa vida. Jo dic, ostres, me sap greu pues, que ha de fer feina en diumenge. Diu, no, però no te preocupis, que té lliure un altre dia. No,
2: claro.
1: És que, tal. I això m'ha salvat amb un grapat d'ocasions.
2: En temporada alta tenim aquesta opció, que obrim moltíssimes tendes els diumenges i, clar, després el treballador té que tenir seus dies de descans, per supost.
1: Joana Manresa, que... Ja t'ho he dit directament, tu saps, tant per part d'en Xisco Bausà com per part de lo que és la directiva i tota la gent que fan el grup Güell estan molt contents i molt agraïts a Eroski, com a altres marques i institucions, però amb Eroski és algo molt especial que m'ho han fet saber, que no me sorprenia, i ara que te conec personalment, dic que no m'estranya. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. I res, ja si tot va bé dia 1 d'agost serem allà per la marxa d'Esguello i Capeu, almenys si fa molta calor.
2: No, si il·lusió fa que
1: notis
2: menys calor.
1: Sí, tindrem l'habituallamiento, tindrem fruiteta bona i tindrem aigueta, el que faci falta, per gentiles d'Eroski. I moltíssimes gràcies per participar en la gran trobada de Ràdio Murta demà dissabte a la 1 del migdia a Vinicom Prat. Gràcies per estar amb nosaltres, i això és que teva, tant Ràdio Murta com Canal 4, ja saps, som grup 4, som aquí, lo nostre, i que va de setmana en aquest cas en grup Güell i en Eroski.
2: Perfecte, moltes gràcies a vosaltres i tornaré, claro.
1: Això és que teva, gràcies. Tothom, que tingueu molt bon cap de setmana, les coses del Güell amb el grup Güell, que tingueu, l'ho dit, un cap de setmana fantàstic, i ja ho sabeu, demà mos veurem a la trobada de Ràdio Murta. Fins aquí un servidor amb el teu amic Manu Blanco, i si t'agrada, digueu en els teus amics.
0: Fent camí, les coses del Güell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
3: Una passa darrere l'altra, silenci abans.
4: Mallorca vuelve a prepararse. Vuelve la emoción. Vuelve la noche. Vuelve el camino. Llega la marcha 52 de Sguell a Yucapeu, 48 kilómetros, que no se explican, se viven. El próximo 1 de agosto, miles de personas saldrán desde Palma a las 11 de la noche. Y al amanecer, la marcha continuará desde Inca hasta Yuc, con salida desde la Plaza d'Esbestiar a las 5:30 de la mañana. Si quieres participar, puedes inscribirte presencialmente en las mesas oficiales de inscripción en Plaza de España de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 8 de la noche, hasta el 31 de julio. O también puedes apuntarte online a través de groupwell.es. Y recuerda, el sábado 1 de agosto, la organización realizará inscripciones en la Plaza de Sguell hasta las 10 de la noche. Y a partir de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, se realizará la entrega de material oficial. Camiseta, mochila, botella y todo lo necesario para vivir la marcha. Muy importante, por seguridad, es fundamental seguir siempre el recorrido oficial marcado por la organización. Todo el dispositivo sanitario, protección civil, los voluntarios, los habituallamientos y la coordinación de seguridad están preparados únicamente dentro del itinerario oficial. Salir del recorrido puede poner en riesgo la asistencia y dificultar cualquier emergencia. Lleva calzado cómodo, hidrátate, respeta el entorno y escucha siempre las indicaciones de los voluntarios, porque esta marcha la hacemos entre todos. La marcha de Sguell a Yucapeu no es solo caminar, es tradición, es sentimiento, es Mallorca y es hacer camino juntos. Grupo Güell, Fencamí.

Aquests són els nostres consells. Conservar la plata. Si aneu a guardar un objecte de plata, recordeu que l'heu d'enrevoltinar amb paper d'alumini i no amb diaris, papers decorats ni bosses de plàstics. Així evitareu que li surtin aquestes taques negres tan lletges.

coneguem les nostres dites i refranys. En temps de fam no hi ha pa dur. Vol dir que quan hi ha escassesa d'una cosa, s'accepta aquesta encara que resulti poc acceptable.

0: gràcies.
1: Som n'Antònia, d'Esport del Cusí.
2: Soy Alicia de Palma.
3: Som en Déu de Soyo.
4: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
1: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta, restaurant Vini Comprat. Prat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo i Compro Oro Plaza Progreso.
0: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixequet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
3: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.
2: Aquests són els nostres consells. Llençols blancs. Quan els vostres llençols blancs comencin a tornar grots, deixeu-los tota la nit en remull dins un cossi en llet. Els de matí aclariu i rentau els llençols com de costum. Vos quedaran com a nous.

coneguem les nostres dites i refranys. S'agraviat mai dorm. Vol dir que és qui ha rebut un agravi sempre espia l'ocasió de vengar-se.

records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom.

0: Són la Beatriz, d'aquí de Bunyola.
1: Som en Bernat de Vivero.
2: Som en Biel de Montuïri.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Aquests són els nostres consells. Conservar el safrà. El safrà és una de les espècies més cares del mercat, per lo que heu de tenir un esment especial per conservar-lo. Per això, el millor és posar-la dins un pot de metal hermètic i que no li pegui la claror.

coneguem les nostres dites i refranys. Amb el dit d'en Pere, remena la caldera. Es diu per aquells que obtenen profit en l'esforç dels altres.

0: sono Noelia da Falonic.
1: Soy Pedro de Sundoca.
2: Soy Pilar de Sonserra.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per

sempre Ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblid de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, clar i lluent, tan lluent que un cègol pogués veure.

Aquests són els nostres consells. Fent es mimbre. No ho penseu ni un minut i repasseu els mobles de mimbre. Prepareu una palangana amb 4 parts d'aigua i una de lleixiu. Apliqueu i deixeu que atui durant unes 5 hores abans d'aclarir.

coneguem les nostres dites i refranys. Aigua de maig, tot l'any dura el raig. L'aigua de maig és la principal pel sembrat. Si plou per maig, la collita segura i els beneficis duren tot l'any.

Hola a tots, com va això? Som en Crit Junico, des de Ciutadés de Menorca. Estimades i estimats, una salutació des de Menorca i una grandíssima felicitació per aquests 25 anys de Ràdio Murta. Espero que siguin molt...